0: escola per i.
1: Ah, hem cuidat nio. Ah, ho rado hem cuidat que més no hi té nio. Ara al fi que
2: Go, right down to the bottom. Now.
3: They're coming, get ready.